0: aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona...

0: pots deixar-te les ulleres de sol. No!
1: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu a RAC 105.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matín a Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran... 229.000 gràcies.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
2: L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat? RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Pots deixar-te les ulleres de sol. No!
1: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu a RAC 105.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit. Maquino adormit rere d'un menhir. Poc en què la realitat, falta honestedat. Estic en captivitat, dissociant la veritat. Però

0: La teva música.
1: Rec Sense 5 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia Rec Sense 5. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Què seria de l'estiu sense cançons com aquesta? Els Catarres, els hem d'agrair de nou al grup d'Aigua Freda que hagin fet una cançó tan festiva, tan alegre, tan divertida. Cançó 100% Estrella d'Am, sempre ho dic, però és que és veritat. Va, comencem bé aquest dimarts amb els d'Aigua Freda. Aquí al
1: davant, tots els dies que vindran.
0: I aquest diumenge sense drama. Les 8 i 3 d'aquest matí. Bon dia, bon giorno, què tal? Estem ready, estem preparats o okay? Què? Good morning.
2: Good morning.
0: Hola, hola, hola, què tal?
3: Hello.
0: Hola, ja estem tots aquí, eh? Estic passant llista. Bé, bàsicament vull dir una cosa i és que vull desitjar-li un bon dia a tothom.
4: Espera't, espera't.
0: Bon dia a tothom, menys a una persona. I diràs, Héctor, a qui no li vols desitjar un bon dia? Doncs a la persona que ha deixat una caca de gos davant del meu portal, eh? Que tu m'has d'imaginar sortir de bon matí amb una cara de son tremenda cap a la ràdio i el primer que m'ha passat el dia és trepitjar una bona cacota. En fi, no, diuen que dona sort, no? Així que encara li hauré d'agrair a aquella persona. En fi, sigui com sigui, bon dia, família. Des de l'altra banda, l'Héctor Huguet per posar una mica d'alegria i il·lusió al teu matí de dimarts i amb caca o sense, jo crec que el dia serà xulo. Avui tenim un programa, jo crec que divertit. Per què? Tenim un programa divertit i segurament també amb un punt nostàlgic, que sempre ens agrada. Faré una pregunta d'aquí una estona, ara que vindrà l'Arnau Mulet. Ja us diré de què va el tema del dia. El número de sempre al WhatsApp, això sí, ja el teniu obert, pel que sigui.
5: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Em pots demanar una cançó? I com et dic, d'aquí una estoneta obrirem el tema del dia amb una miqueta de nostàlgia, que sempre ens va bé, sempre ens agrada. Sigui com sigui, t'hagis pres el cafè o no, alegria, il·lusió, és dimarts, això és el Matina d'Estiu, i de cançons, tranquil, tranquil·la, que no en faltaran.
5: Matina d'Estiu, amb Héctor Huguet.
0: La primera que et proposo, aquesta de Jason Derulo, es diu Want to Want Me. Bon

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
3: RAC.

0: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Marina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: Tanta música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros, aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1 euro amb 99. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
9: 46.436, 46436,
8: sèrie
9: 43043.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
10: Llepa el gelat. El ritme del Matina d'estiu.

0: Bon dia, què tal, com estàs?
1: Our love is alive, el nostre amor és viu?
0: Vivíssim.
1: Vivíssim, no?
0: Estem més enamorats que mai. Compartim Ui, moltes estones bonito. Junts.
1: Sí, no?
2: Ai, Déu meu!
1: Ai. Aquí hi ha marro, eh?
0: Ja...
1: En fi, Cyril, Stumbling In. I ben feliç, oi tant?
0: Ai, sí! I en mainadat, que diuen.
1: En mainadat, eh? Molt bé, molt bé. Sí, Què tal això de tenir una criatura? Com és? Com estàs?
0: Oh, molt bé, eh? Sí, jo ho recomano moltíssim.
1: Sí,
0: eh? No, de veritat.
1: Ho sé.
0: És una experiència brutal. Sí que és veritat que hi ha estones dures. Ja que m'has enganxat ara aquí.
1: No te l'esperaves.
0: No me l'esperava gens, no? Soc molt feliç, sí, visca la paternitat.
1: Perfecte. Un petó a l'Eva i en Pau. T'anava a dir, Arnau, que t'he fet el mateix que m'has fet tu, perquè jo tenia pensat un tema del dia i has arribat tu i m'has canviat el panorama completament i dit, doncs mira, doncs tens raó, farem el teu tema del dia, la veritat. Vinga. Avui, família de RAC 105, el WhatsApp el tenim obert, no només perquè em demanis cançonetes, que també...
3: 608-717-141.
1: Sinó perquè m'expliquis quina és la millor platja de Catalunya.
0: Bona!
1: Bona aquesta, eh? Me l'has dit tu.
0: Ah, sí.
1: Sí, has arribat i has dit, pregunta això, i hosti, boníssima.
0: Quina és la millor platja? La millor platja de Catalunya, clar. Perquè no ha de ser la millor, ha de ser la que és per tu la millor. De fet, Héctor, jo crec que no estem buscant aquella cala idíl·lica que s'ha de caminar durant 3 hores per la muntanya, s'ha de pujar lligat amb una corda i després baixar allà. I,
1: sí. Macaralleta, no?
0: No estem buscant això.
1: No. La platja que potser és la més normalíssima del món, però té el teu xiringuito, el de tota la vida. Sí. Aquella platja potser que pots aparcar fàcil, o si és paradisíaca, doncs també explica'ns-ho al 608-7174. Arnau Molet, evidentment, la pregunta és obligada. Quina és per tu la millor platja de Catalunya?
0: Home, no, per mi la millor platja de Catalunya és la de Sant Feliu de Guíxols.
1: Home!
0: La platja gran, la del mig, la del poble, la de tota la vida, sí.
1: Molt bé.
0: Ni caletes ni res, no. La que arribes allà, saps quin és el teu lloc perfecte, saps on és el xiringuito més proper. A més, ara han posat com una espècie de plataforma que tu pots entrar tranquil·lament per la gent gran.
1: Ai,
0: i a part, és una platja molt tranquil·la, que no hi ha mai onades, que a més hi ha una plataforma per si vols nedar una mica. És que ho té tot!
1: Ahir, o l'altre dia, m'estaves dient, sí, Atlantis, que si pon aeri, i avui m'estàs dient, mira, Héctor, és que hi ha una platgeta que té una plataforma, té una passarel·la.
0: És que jo soc una persona gran ja, i com hem començat la meva intervenció, amb mainedat.
1: Amb el
0: nen va perfecte, perquè allà pots fer castells de sorra, perquè no té una onada i te'l tira tot a terra, vull dir, és que és perfecte.
1: És un bon pare, l'Arnau.
0: Per mi, vaja, sí.
1: Et brillen els ulls. Doncs va, explica'ns-ho al 608-7741, quina és la millor platja de Catalunya, la més paradisíaca o la que per tu és la millor platja de Catalunya?
3: 608-717-141.
0: Val, perdona, Héctor, jo crec que t'he de fer la pregunta a tu. Quina és per tu la millor platja de Catalunya?
1: Depèn. A la que he passat més moments...
0: La Barceloneta.
1: Haig de dir Platja d'Aro, que és segurament la pitjor de la Costa Brava, però té caletes molt xules a prop, com Cala del Pi, o si tires més cap amunt, o per la zona de Lloret, a mi m'agrada molt Cala Canyelles, que té de tot. Pots anar amb el cotxe, relativament fàcil, és preciosa, té un bon xiringo, també. Cala Sant Francesc, per esmorzar. Esmorzars de forquilla, Cala Sant Francesc. Poc se'n parla. Uns esmorzars a les 8 o a les 10, has de reservar. A Cala Bona, espectacular. Doncs crec que per menys de 20 euros tens fins i tot esmorzar de forquilla, però amb llagostins, amb cava... Bueno, és un show.
0: Ja hi podem anar ara mateix.
1: Doncs vinga, jo proposo Cala Canyelles o Cala Sant Francesc, si haig de...
0: Jo crec una cosa molt important per mi d'una platja, que es pugui aparcar davant.
1: també. Sí, és que estàs fet un pare allà, fet un pare. Sí. Doncs vinga, va, explica'ns-ho. 608-7741. Mentrestant, aquí tenim una de les darreres de Madonna amb Sabrina Carpenter. Es diu Bring Your Love. Bon dia.

0: sóc a mi.
1: El Martí Oliveres se sap el camí i m'ha vingut a buscar. Què tal, Martí?
2: Ah, veus? Bon dia.
1: No, Alfred García, t'agrada la cançó, no?
2: Sí, home, acompanya, no?
1: Sí, sí, fresqueta, no? Està xula, està xula. És la nova de l'Alfred García.
2: Fresqueta, no com... No com
1: el temps, no?
2: Fora, no?
1: Anem a parlar una mica del temps?
2: Va.
1: Doncs vinga, Mac Ambients.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
1: Endavant, tu. Anem a repassar quatre temperatures, una mica l'estat de, del temps, i després, no te m'escapes, et pregunto la pregunta del dia.
2: Ah,
1: comencem pel temps.
2: Comencem per la feina.
1: Vinga, va.
2: Va. Mira, ara mateix temperatures molt altes a la ciutat de Barcelona. Bona part de la costa i del prelitoral ha tornat a ser una nit molt feixuga, molt complicada per descansar. Temperatura ara de 27 graus al centre de la capital catalana. Déu-n'hi-do, quina xafogor, quins dies que portem
1: Pela.
2: En aquesta zona. En canvi, com més a l'interior i al Pirineu, aquí... va refrescant ja a les nits gràcies a aquestes tempestes que tenim durant la tarda i el vespre. Després allà doncs acaba alleugerint-se una mica la situació. Baixa la temperatura. Tenim, per exemple, 13 graus a Viella, a la Vall d'Aran.
1: Bueno, bé, no?
2: Sí, home.
1: Fresquet, fresquet. Luxe. De suadora. Bé.
2: Sí, pràcticament. No. Per anar a fer el cafè amb una bona suadora sí. De bon matí.
1: I ahir, clar, ahir al final va ploure fort o no? Com,
2: i
1: com
2: tant.
1: Sí,
2: va espetegar, sí, sí. I tant, així, llamps i trons, pedra, vent, mare de Déu. A Solsona van caure pedres com un ou de gallina.
1: Què dius?
2: Sí, sí, realment impressionant, impactant. Després a la nit un esclafit, una descàrrega de vent, d'aigua, molt, molt sobtada al Ripollès, entre la Vall de Ribes i la Vall de Camprodon. Realment ens han fet arribar imatges impressionants.
1: Impactants,
2: a la nit,
1: eh?
2: Amb les llampegades que es veien al nord de Catalunya, si miràveu cap al Pirineu, doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quina tarda, quin vespre, jo ho vaig estar seguint, tot i no treballar, perquè realment són dies allò que els meteos embogim, eh?
1: Al·lucineu, no? És com allò de dir, ostres, tu, la final de la Champions,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: A Camprodon, tu.
2: Sí, exacte.
1: Què t'anava a dir? Què podem esperar dels propers dies, en general?
2: Mira, matins tranquils, tardes mogudes. És a dir, que si voleu platja, aprofiteu el matí, perquè les tardes s'ha d'embolicar amb més núvols. No és que hagi de ploure a les platges, a la costa, però sí que a l'interior del Pirineu avui doncs ja pot tornar a ploure, i fins i tot amb ganes, algunes tempestes d'aquesta tarda cap a Osona, la Selva, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, i a la resta del Pirineu, Prepirineu, pot anar plovent, però també alguns ruixats potser s'escapen cap a Montserrat, cap a Prades, els Ports, la Serra del Montsant. Vull dir que mica en mica anirem remullant, que bona falta fa.
1: Molt bé, doncs ara sí, Martí, la pregunta del dia, que aprofito per dir-li a la nostra audiència o recordar-li a qui s'acabi de connectar, que teniu el WhatsApp obert.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: És quina és per tu la millor platja de Catalunya? Estem fent un rànquing, me les estic apuntant totes, eh? Tots els missatges que ja comencen a arribar cada seguida repassarem.
2: Sí.
1: Quina és la millor platja de Catalunya? Repeteixo, no cal que sigui la més paradisíaca, aquella que és difícil accedir-hi.
2: Ja.
1: No, pot ser la de tota la vida, la que tens el teu xiringuito, la guingueta, que pots aparcar fàcil. El que tu em diguis.
2: Oi, mira, doncs jo te'n diré dues, una d'infància i una d'actualitat.
1: Som-hi.
2: Mira, quan vaig començar de petit amb la família anar a la platja i això, recordo molt la platja de Pals.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, perquè estiuejàvem per allà i era una platja fàcil, còmoda, i tinc molt bons records amb les vistes de les Illes Medes, tota aquesta línia de platja que va de l'Estartit fins al Cap de Begur.
1: És preciós.
2: Sí, no és que sigui la cala allò paradisíaca, és una platja llarga, fàcil, però té les vistes molt, molt boniques de les Illes Medes, d'aquesta zona de la Costa Brava. I ara també em quedo allà, també em quedo a l'Empordà, perquè els que som de per aquí, doncs, tendim a anar cap a l'Empordà, em quedo amb la zona de la Cala Tavallera. Això és el Parc Natural del Cap de Creus.
1: Com has dit, Cala?
2: Tavallera.
1: Tavallera. I per què t'agrada?
2: Doncs mira, perquè és molt verge encara i no s'hi pot accedir amb cotxe. I això ho fa difícil, ho fa especial, s'hi pot anar per costa, evidentment per mar, i si no has d'anar-hi caminant i... si està estona, eh?
1: Què trigues anant-hi caminant?
2: Des del Port de la Selva, per exemple, un parell d'hores.
1: Home!
2: Sí,
1: home.
2: Potser no tant. Potser,
1: ja pot ser maca, eh?
2: Una hora corrent.
1: Una hora corrent, val, no. Molt bé, doncs,
2: jo
1: Martí...
2: Jo hi vaig, quan puc, mira, pam.
1: Me l'apunto, recorda el nom un altre cop.
2: Tavallera.
1: Tavallera, perfecte. Doncs qui tingui ganes de caminar un parell d'horetes, el Martí Oliveres promet que és una cala espectacular. Gràcies, Martí, ens tornem a actualitzar d'aquí una horeta, a 8:45, pels que es tornin a connectar i per fer un repàs de les temperatures i del temps. Merci.
2: Perfecte, fins ara.
1: Fins ara.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: REC 105 Barcelona.
0: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Mavisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
6: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
7: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
6: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
7: Esclar, i que...
8: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Mavisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
9: Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. A més, podràs pagar sense interessos i el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses.
10: El passeig de la Generalitat 53 de Vic i també a Manresa.
11: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
12: Missatge institucional del Matina Codina, des de RAC 105. Volem informar que...
13: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí de Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
12: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
14: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: per suposat, però algun altre clàssic també entra bé de bon matí, com aquest Where is the Love dels Black Eyed Peas. Doncs, home, l'amor no sé on és, però el que estem buscant és on és la millor platja de Catalunya. 608-7171-41. L'amor també és aquí, eh? És a RAC 105 i és el Matina d'Estiu. Què ens expliqueu? Ens estan arribant ja diversos missatges. Recordo que tots els que ens envieu missatges jo m'aniré apuntant les platgetes, les caletes, aviam quina és la guanyadora cap a les 12, quan acabem el programa. Igual que vam fer amb la millor festa major, avui busquem la millor platja de Catalunya. Bon dia!
1: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
1: En Jordi, aquí, escoltant-te. Gràcies a tu. Passem un estiu treballant i agradable.
0: Oi, merci, maco.
1: La millor platja, per mi, és la que no hi hagi ningú donant pel cul amb els altaveus. Així de clar. Que sigui una platja, no sigui un macrofestival.
0: Una discoteca, no? Ja, sí. Em dóna la sensació, però, que està començant a baixar, gràcies a Déu, aquesta tendència de fa uns anyets d'anar amb un altaveu enorme a la platja. Jo crec que ja ens hem posat una mica seriosos, no sé si nosaltres o la policia, però almenys espero i desitjo això, que estigui baixant el tema. Cert, la millor platja, segons tu, és aquella que no hi ha altaveus. Em sembla genial. Hola!
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: A l'Arnau Monet.
0: Sí.
2: Li dic que la millor platja de Catalunya és la de Palamós.
0: Hala! Molt bé.
2: Vinga, a passar un bon estiu.
0: Bon estiu.
2: Un petó.
0: Un petonarro, bonica. 608-7741. Quina és per tu la millor platja de Catalunya, la millor cala? Per cert, acabo de veure la cala tavellera aquesta que ens ha dit el Martí Oliveres. Quin espectacle, eh? Però també he mirat amb el Google Maps com arribar-hi i és molt difícil, així que has de tenir moltes ganes.
3: Per què et penses que he dit aquesta?
0: Sí.
3: Perquè així la gent no hi va i me la quedo per mi.
0: Total. Va, una més. Què ens expliqueu? Bon dia.
4: Bon dia. Soc la Marta, us truco de Sant Feliu de Codines. I per mi, la millor platja del món, sense dubte, és la d'Empúries.
0: Empúries, eh?
4: 100%.
0: Vale.
4: Per records d'infantesa.
3: Molt d'acord.
4: Per les vistes al Golf de Roses, per la immensitat de les platges, les ruïnes romanes i gregues. Així que 100%. Empúries.
0: 100%. Molt bé.
4: No doubts.
0: No doubts. Doncs apuntada queda Empúries, has vist? I m'ha agradat aquesta perquè està argumentada, que és el que vull, que m'expliquis el per què per tu és la millor platja de Catalunya. Aquí tenim, una de les cançons de l'estiu. Buos, ho han tornat a fer. El ventilador.

0: De bon matí potser no té de gust un bon mojito.
1: Però el matí no d'estiu...
2: Es posa de nassos.
3: Escoltes tots els èxits de la música.
4: Andy Miraxa.
5: Andy Miraxa.
4: Aquest és el so Rack Sensi.

Ai, que puja i bum, bum! Avicii, un cop més al suec. Si parlem d'estiu, sempre parlem també de música i de festivals. Vaja, jo relaciono sempre festivals amb Avicii. En Pau Descansi, aquí el tenim amb el Wake Me Up, però és que tenim festivals de tota mena a Catalunya i ara us vull parlar d'un en concret, perquè les nits d'estiu són màgiques i ara encara ho són més des que ha tornat Mar d'Estiu. Fins al 17 d'agost, a més, podràs gaudir de la cultura, l'oci i la bona música a on? A Santa Susanna. Emociona't amb Joan Dausà, per exemple, amb Leire Martínez, i viu la força i l'emoció de veure llegendes com, per exemple, Rosario, Loquillo, Sergio Dalma o Miguel Ríos. Déu-n'hi-do, I gaudeix abans i després dels concerts del Garden Village, un entorn verd únic. Aconsegueix ja la teva entrada a mardestiu.cat. Hi ha nits d'estiu que no es repeteixen i si vols una d'aquelles inoblidables et recomano Mar d'Estiu a Santa Susanna fins al 17 d'agost. Camí de les 9 del matí, seguim amb Mar d'Estiu. Ara et proposo una 100% estiuenca, la recordaràs seguríssim gràcies a un anunci de televisió. Billy the Vision, Summer Cut.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: 18 d'abril del 1934.
8: I el número de la sort, el...
9: 10.
8: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: L'estiu a RAC 105.
1: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
2: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
3: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
1: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
3: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: posat la crema?
1: Tu me la crevita, jo te doy crevita.
0: El ritme del matí a l'estiu.
1: Aprieta bien el tubo, que sale una festita.
2: Amb Héctor Huguet.
3: Aquest és el seu RAC 105.
4: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
3: No podràs canviar d'emissora.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: I t'has llevat bé amb el peu dret, com a mínim? A nivell metafòric, que potser ets esquerrà, no? Jo què sé. Mira, et dic, si t'acabes de connectar, si t'has llevat, has sortit de casa i no has trepitjat una merda, doncs has tingut un matí millor que el meu. Sí, ja ho he explicat abans, ha estat increïble, Has estat sortir de casa amb tota l'alegria i il·lusió, anar cap a la ràdio i patapam! Bueno, en fi, diuen que dona sort, no? Sigui com sigui, estem aquí aixecant una mica el personal. Bon dia a tots els que estigueu a l'altra banda.
3: Buenos días.
2: Hola, buenos días.
4: Bon dia.
2: Ara. Doncs vinga, per cert, si t'acabes de connectar, molt ràpid, la pregunta del dia, va.
5: 608-71-7141.
2: És bàsicament quina és la millor platja de Catalunya. La setmana passada vam fer aquell concurs, o aquell ring, no, aquell combat, per conèixer quina és la millor festa major. Va guanyar, per cert, Olot amb les festes d'altura. I avui volem saber quina és la millor platja de Catalunya. I amb això no vull dir que sigui la més paradisíaca, la més maca, la que sigui de més difícil accés. Pot ser la teva, la de tota la vida. Aquella que té el xiringo, que tant t'agrada, que et coneixen, que diuen pel teu nom. Ei, Héctor, un dia més, el de sempre, doncs el de sempre. Què ens expliqueu? Va, bon dia.
6: Bon dia, RAC 105.
2: Hola.
6: Bon dia, Toruguet.
2: Què tal?
6: Hosti, doncs l'has clavat, cales en francès.
2: Sí, no?
6: I mira que jo estic a Calella de Palafrugell i n'hi ha cales molt xules, però tinc el record de cales en francès de fa anys.
2: És molt xula.
6: I és preciosa.
2: Sí, sí.
6: Vinga. Bon estiu a tots.
2: Bon estiu, bonica. Doncs mira, de moment, si comptes el teu vot i el meu, doncs és la primera que es repeteix. Per tant, podem dir que Cala Sant Francesc va primera. Va primera. Va, més missatge. 608-71-7141. Per tu, quina és la millor platja de Catalunya? Hola.
7: Bon dia. Doncs per mi la platja que és una meravella està al Perelló.
2: Ep, s'ha parat això. Hola.
7: Ara. A Tarragona. És la platja de Morro de Bus.
2: Ah, mira.
7: Impressionant. Tot l'entorn. Hi ha un xiringuito que està superbé i per allà al vespre també hi ha un beach club
2: oi.
7: També és una passada i ja dic, tot el que és l'Ampolla i el Perelló són per mi les platges idíl·liques, però sobretot aquesta del Perelló. Un dia.
2: Que guai. Doncs apuntada queda a Tarragona, la platja de Morro de Gos. Dius, és molt xula. És molt xula la platja, però el que és el beach club, tu...
8: Brutal. Absolutament brutal.
2: Va, parlant de beach club i de música així una mica més disco, us presento aquesta. Era l'any 2010, quan Rihanna feia aquest Only Girl in the World. Són aquí, al matí d'estiu.

0: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ets aquí! Jou!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama!
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
4: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
5: No ho comparteixo.
4: El que he dit?
5: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
4: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
7: Matina d'estiu.
8: El programa que escolten els pencaires.
9: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
7: I la gent que va a la platja.
8: Amb Víctor Huguet.

0: a dir que té, no sé el què exactament la cançó, però alguna coseta addictiva, ja et dic jo que sí, eh?
1: Amazing, que te cagues energy.
0: Brutal, Another, i això que es diu Talk to You, una cançó que la vam fer a la primavera, però jo crec que ja pensant en l'estiu, que seria una cançó així perfecta, fresqueta, per anar a la platja, agafes les pales, la crema solar, no? Carregues el cotxe... Home, el ritme d'aquest Talk to You, tot és millor i més si és estiu. Sí o sí? Doncs sí. Vinga, passen 2 minuts, 3 ja d'un quart de 10 del matí. I aquí seguim, matina d'estiu. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Molt bon dia a tots aquells que estigueu a l'altra banda, connectadíssims en un matí de dimarts. Ja vagis a la feina, treballis des de casa, facis exercici, corrents, el que sigui, o... Doncs sí, com acabem de dir, anant a la platgeta i agafant el parasol, sigui quin sigui el teu cas. Hello!
2: Hello!
0: Bon dia! Per cert, estem preguntant avui quina és la millor platja de Catalunya. Estem fent un ring, un combat.
3: 608-71-7141.
0: I fa una estona hem dit que la guanyadora provisional després del segon àudio era, o és, de moment, la Cala Sant Francesc. Doncs ara no! Hi ha hagut un empat tècnic, perquè hi ha una persona que ens ha escrit i ha dit, simplement per empatar, torno a dir jo també, igual que l'oient anterior, Morro de Gos! Així que tenim empat tècnic, eh? Per confrontar amb la de Sant Francesc, que em sembla estupendo. 608-71-7141. Aviam, què ens diu per aquí? Si és que trobo l'àudio, eh? Ara sí, hola. Hola? Ui, ui, ui. Aquí problemes tècnics, hola.
4: Hola, bon dia.
0: Ara sí, què tal?
4: La mitjor, per mi, la millor platja de Catalunya
0: sí.
4: És el Canadell,
0: ah.
4: De Calella de Palafrugell.
0: Ah, mira.
4: És preciosa, vale?
0: Vale.
4: Adéu.
0: Adéu-siau. Al Canadell, a Calella de Palafrugell. I sin haberlo deseado, hecho un pareado, eh? Has vist? Una rima Canadell-Palafrugell. Quanta tonteria de bon matí, sí o no?
5: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, quanta tonteria, Héctor. En fi, 608-7141, digue'm quina és la millor cala, la millor platja de Catalunya. No cal que sigui la més maca, la més preciosa. Podria ser la de tota la vida. La d'aquell xiringo guingueta que et coneix, en la que vas créixer, la que és fàcil aparcar. Un oient abans m'ha dit, mira, la millor platja és qualsevol en què no posin música a tot volum. També és veritat, també és veritat. Explica'ns-ho al 608-7741. Aviam quina és al final del programa per als oients de RAC 105, la millor platja de Catalunya. I mentre envieu els àudios, jo et proposo aquesta cançoneta fresqueta també, ja té uns anyets, però ens encanta recuperar-la. Purple Disco Machine, Hypnotized.

0: darrers èxits de Madonna, d'Hysteria. I ara, saps el que em passa, Martí Oliveres? Que aquesta cançó, cada cop que la poso, només puc pensar una cosa, i és en la imatge que tinc.
1: Ah?
0: Tocant-se la panxa a l'Abel Caral.
1: Home, i tant. Jo no tocaré la panxa.
0: Va tancar la seva... Bueno, va marxar de vacances per la Porta Gran. Per la Porta Gran. I ara, cada cop que presento Madonna, veig l'Abel Caral tocant-se la panxa.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix... el temps.
0: Vinga, gràcies a Veolia tenim per aquí el Martí Oliveres perquè ens expliqui una mica l'estat de les temperatures, el temps, si plou, si no plou. Ahir va ploure molt, avui sí. No sé què.
1: Mira, va ploure molt a l'interior i al Pirineu, sobretot cap al Solsonès, el Berguedà, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès. Va acabar espetegant fort, llamps i trons. Quines llampegades ahir al vespre, a la nit, quan ja era ben fosc. I avui, atenció a aquestes comarques, perquè hi pot tornar a ploure de valent. Avui, sí, barral, sí. Alguns llamps que puguin descarregar amb força acompanyats de calamarsa, fins i tot, o de pedra, per tant, precaució en aquestes comarques del nord de Catalunya, però en canvi a la costa, de moment, paciència, perquè no hi ha manera que refresqui, al contrari, una xafogor.
0: Home, però també és això, és el que es pot esperar de l'estiu, no?
1: Sí.
0: O no tant, potser?
1: No tant, no tant, i al contrari, una xafogor.
0: Home, però també és això, és el que es pot esperar de l'estiu, no?
1: Sí.
0: O no tant, potser?
1: No tant. No tant, i produir xafogor a la costa, però sí que les tardes a l'interior del Pirineu, com que tindrem aquestes tronades, aquests xàfecs, anirà refrescant. I a les nits ja es dormirà més bé, per tant, bones notícies amb el canvi de mes, l'agost ens porta això, però a la costa ja acabarà plovent. Potser dijous ja fa algun ruixat.
0: Sí,
1: demà en parlem.
0: Demà en parlem, dijous potser canvia una mica
1: dijous
0: la cosa.
1: Dijous potser canvia una mica més, va.
0: Doncs n'estarem pendents. Merci, Martí.
1: Va, vosaltres, fins ara.
3: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I aquesta cançó segurament és d'aquelles que potser tens oblidada i et farà il·lusió recordar. The Wanted, Glad You Came.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep Pones. Exclusiva Espont, concessionari oficial Jeep a Granollers.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
6: Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. A més, podràs pagar sense interessos i el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses!
7: El passeig de la Generalitat 53 de Vic i també a Manresa.
8: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la Lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: Flowers van fer la Marina Estamorena i sembla que aquest estiu del 2026 el nom femení és evidentment aquest, Julieta. La filla d'en Joan Dausà, que li va demanar una cançó al seu pare, li va dir, clar, és que la Valentina ja en té una. Doncs, Julieta, ja tens la teva cançó, tu i tot Catalunya, i contentíssims que així sigui. Papi, posa-la al disc. Doncs l'ha posada el papi, l'ha posada i sonarà de valent. I qui sap, a finals d'estiu, a finals d'agost, recordo que el matí d'anar d'estiu torna el dia 31, amb l'Arnau Mulet farem aquella secció en què repassarem totes les cançons de l'estiu i veurem si aquest papi, posa-la al disc, ha estat la cançó de l'estiu en català. Molt bé, 608-7171-41, arribem pràcticament ja. O falten 20 minuts per arribar a les 10 del matí i aquí seguim repassant els vostres missatges. Avui, si t'acabes de connectar, et recordo...
1: 608-7171-41.
0: Que estem preguntant-vos quina és la millor platja de Catalunya. No ha de ser perquè la més bonica, no ha de ser la més maca, la més difícil per accedir-hi. Simplement ha de ser la teva platja preferida. Potser la que té el xiringuito que t'agrada de tota la vida, la que és fàcil aparcar, la que et va veure créixer, no? Doncs aquella platja, digue-me-la al 608-7171-41. Me les estic apuntant totes. Dona fe al Martí Oliveres, que m'està veient apuntar totes les platgetes, sí o no?
2: Home!
0: Sí, no?
2: Estaré el cas perquè tota la gent que em digui platges xules, jo me'n vaig cap allà.
0: Home, clar, tampoc volem aquí massificar totes les platges, no volem això, però sí que estaria bé, doncs, apuntar-te algunes o...
2: Sí, per com fem vacances, no?
0: Ah, clar, algun xiringuito, alguna guingueta que diguis, ostres, doncs mira, m'han parlat bé. I t'haig de dir, tenim novetats, perquè fins ara teníem platgetes que estaven allà empatades, per exemple, Morro d'Agós, doncs hi ha hagut ara un oient que ens acaba d'escriure i ens ha dit, bon dia, Morro d'Agost, of course, té de tot, roques, aigua cristal·lina, xiri, sorra, gruixuda, aparcament... És per l'Ampolla, pel Perelló.
2: Ui, allà al sud, vale, a l'Ebre.
0: Sí, al delta de l'Ebre, sí, sí.
2: Ens cau lluny de casa, però mira, hi hem d'anar,
0: No, no, hi hem d'anar, de debò, m'estic apuntant moltes, però quan semblava que Morro d'Agost anava primera, han passat cosetes.
2: Ui!
0: I ens acaben d'enviar aquest àudio, aviam què et sembla.
3: Bon dia, matiners.
0: Què tal?
3: La millor cala la cala Sant Francesc, perquè matines et fots un bon esmorzar de forquilla.
0: Ara.
3: Després vas a la platgeta, perquè ostres, tens lloc. Hòstia,
2: cansats.
0: Quin vividor, eh?
3: Dines allà si vols a muntar, però tornes a anar al xiringuito. Oh. I per acabar fots uns mojitos allà al xiringuito, que estan boníssims. I què, pujada tan forta que veus? La veus planera després.
0: Ah.
3: Apa, bon dia.
0: Bon dia, rei. Aquella pujadeta, que sí que és veritat.
2: On és això?
0: Cala Sant Francesc, que està per Lloret.
2: Val.
0: Allà hi ha platges molt xules.
2: Home, allà al costat hi ha la de Santa Cristina.
0: També, també, també.
2: L'ermita...
0: Maca.
2: Ben parida, aquella cala.
0: Tens relativament a prop Tossa, que és difícil accedir-hi també per les corbes, però també està molt xula. I Sant Francesc, com diu aquest oient, que jo també és la que he proposat a l'inici del programa, té com un restaurant, xiringo-restaurant molt gran, on pots fer esmorzars de forquilla, has de demanar cites, de trucar.
2: Val.
0: A les 8 i a les 10, fan dos torns.
2: Val.
0: I està molt bé perquè és esmorzar guapo, guapo.
2: Ja, ja.
0: I no és massa car.
2: Pots
0: i...
2: fotre uns callos o què?
0: No estan de callos, és més de peix. De peix, de cava, te fan uns bunyols molt bons, també de crema.
2: Va,
0: no, no, recomanable. I ara, per tant, Cala Sant Francesc i Cala Morro d'Agost estan empatades. Així que digue'ns la teva al 608-7171-41. També ens han dit per aquí Sant Feliu de Guíxols, que ja en té dos vots.
4: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: I mira, ara que han dit això de Cala Sant Francesc, em va perfecte per la següent cançó. Saps com es diu?
2: Com?
0: San Francisco.
2: Ah, mira,
0: The Sound of Legend. És la més nova, aviam què et sembla.

0: I, ostres, que guapa està aquesta cançó, no? Doncs sí, doncs sí, doncs sí. San Francisco, Sound of Legend, que aprofito per dir, ens acaben d'enviar un missatge amb tota la raó, dient el següent. Jo he dit que Cala Sant Francesc és a Lloret i no, malament, error. Hola.
1: Només una coseta, Cala Sant Francesc no es fa a Lloret. D'acord? És a Blanes.
0: A Blanes.
1: D'acord? Doncs res, era només això perquè ho tinguéssiu en compte. Vale. Perquè la gent hi vol anar, que sàpiga on és exactament. D'acord? Que tingueu bon dia.
0: Tota la raó. M'he confós amb Cala Canyelles, que crec que sí que és a Lloret. Doncs va, digue'ns la teva 608-7141. Quina és la teva platja preferida de Catalunya?
2: De bon matí potser no et de gust un bon mojito.
3: Però el matí no d'estiu...
4: Es posa de nassos.

El seu nom artístic segurament no és el més fàcil de tots, però val la pena, seguir aquesta parella, la, de debò. Danny Six i Izkit. Són dos catalans que ara ens han presentat això que es diu Que s'aturi el temps, cançó així animada, festiva, estiuenca, encantadíssims estem. I si ens volen regalar més, doncs...

0: Ja t'estaria força bé. I això estem preguntant avui, 608-7141, quina és la millor platja de Catalunya? Tenim desempat, eh? Dues persones ara han posat per davant la Cala Sant Francesc. Han dit, no, no, això del xiringuito està molt bé, és preciosa. Mira,
1: és
0: mira.
1: Que és de Blanes.
0: Sí.
1: Que és la que està entre Blanes i Lloret.
0: Correcte.
1: És la millor cala, ja. Un bon xiringuito, que es pot dinar, esmorzar, i tot perfecte.
0: Estupendo.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, però tenim alternatives, eh?
2: Bon dia, artistes.
0: Hola.
2: Pues mira, jo triaré la platja del Trabucador, al Delta de l'Ebre.
0: Ah,
2: és la que tinc al costat de casa. És increïble, és gran. L'aigua fresqueta, pots pescar, pots nedar, tens un xiringuito espectacular i el millor de tot, les postes de sol. Vinga, que tingueu bon dia, gràcies.
0: Adéu, bonic, merci pel teu missatge, apuntada queda. I recordo que cap a les 12, més o menys, una mica abans, veurem quina és la guanyadora. En tenim més, ens diuen per aquí, mira, la platja del Far, Vilanova i la Geltrú. Per què? Doncs diu, mira, ideal pels gossos. Mira, cosa xula, pels que tenim gos. És important. Ideal pels gossos amb un espai molt ample perquè puguin córrer, jugar i banyar-se amb fàcil accés i dutxes. La platja del Far, Vilanova i la Geltrú, ole! Una més, va, seguim.
3: Bon dia, RAC 105.
0: Què tal?
3: Doncs mira, ara que us estava escoltant.
0: Aviam.
3: Jo soc de la zona del Priorat i una de les cales que és molt bonica és la Cala Romana.
0: Ah, mira.
3: A Tarragona. Però tota la costa aquesta de Ametlla de Mar fins a l'Ampolla.
0: Preciós.
3: El camí de Ronda hi ha unes cales precioses. I la de Morro de Gos, concretament, hi vaig coincidir fa 3 anys, que ja era l'últim dia de Xiringuito i vam dinar superbé.
0: Que guai.
3: I la veritat és que està molt xula. Apa-la.
0: Doncs vinga.
3: Apa-li, que t'ho hauré passant bon estiu.
0: Igualment, apa-li. Doncs un altre, eh? Morro de Gos, déu-n'hi-do. Tenim un duel aquí, un ring. Veurem com queda la cosa, però està força igualat de moment. 6 minuts per arribar a les 10 del matí. Aquí seguim, al matina d'estiu, desitjant-vos un molt bon dia. I sobretot, amb una banda sonora estel·lar. De fons ja tenim per aquí un dels grans èxits d'aquest 2026. D'aquí, si no, Daniel Moliner, Me acuerdo de ti.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Crec que ens hem perdut.
3: Sí, sort que he portat ametlles.
0: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
6: Perdona, tindries lloc per dos?
7: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
6: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
10: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
11: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
9: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
11: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: Està Calella de Palafrugell.
2: Ah, molt bé!
1: Que es diu Platja de Port Pelegrí.
2: Port Pelegrí!
1: Té un lloc de submarinisme.
2: Oi.
1: Té tota una costa que és bastant gran, la platja.
2: Molt bé.
1: I molt bé per anar-hi a jugar. Va, adéu.
2: Adéu, trempat. Apuntada, eh? Port Pelegrí. Mira. A vegades passa que dic una platja i tothom comença sí. Veurem. Però acabo de veure imatges i bona pinta. Tot i així, molta gent també ens diu la de Morro de Gos, que sembla que agafa embranzida i es posa...
3: Hola, bon dia, sóc el Jaume de Subirats.
2: Liderant, eh?
3: Per mi la millor cala és la cala Morro de Gos.
2: Una altra, va.
3: Una cala impressionant, on te pots fer snorkel, sí. Tot net, pots fer unes cervesetes al xiringuito, després caminant a 300 metres pots anar a fer un bon dinar al racó de Santa Llúcia.
2: Ara.
3: Després pots tornar a baixar, tens el Bohèmia per fer unes copetes i passar la tarda.
2: Bo.
3: És espectacular. Apa, bon dia.
2: Sona bé. Vinga, una més, família. 608-7171-41. Què ens expliqueu? En aquest cas crec que no em diuen cap platja. Simplement volen fer un comentari, aviam.
4: A mi el que m'agradaria és que si vas a una platja nudista, sigui nudista. Perquè moltes vegades vaig amb la meva parella i es posa la gent amb tèxtil davant a mirar. I si els dius qualsevol cosa et diuen no, és que la platja és de tothom. Hòstia, hi ha una senyal allà que diu platja nudista, no entris si no vols.
2: Home.
4: I es posen allà i és incòmode que la gent no respecti els espais.
2: Doncs vinga, aprofitem el matí d'estiu per recordar-li a la gent que les platges nudistes són nudistes. També està bé recordar, però... També vull recordar que les platges no nudistes són no nudistes, que també hi ha gent allà que s'hi planta i dius, hosti, però què fa aquest bon home aquí? Seguim, família. Això és RAC 105, això és el Matina d'Estiu. Estem passant una gran estona amb cançonasses com aquesta de Floraida. Recuperem això que

0: Un petó, eh? Només un petó. One Kiss és l'únic que necessita qualsevol persona per enamorar-se de Dua Lipa, eh? Una mica sobrada, Dua Lipa sí, una mica sí. Però amb aquesta cançó va començar la seva trajectòria, ni més ni menys que amb un productor excel·lent com és Calvin Harris, l'escocès One Kiss a través de RAC 105. I clar, sí, el tema del dia són les platges, tot el que tu vulguis, però és que acabo de rebre un missatge que he dit, home, posa'l ja, perquè és meravellós. Ens expliquen per aquí la primera vegada que la Gala, 5 anys, i l'Alguer parlen a la ràdio. Ens fa molta il·lusió escoltar-te. Doncs endavant, la ràdio Gala i Alguer és vostra.
1: Hola.
0: Hola.
1: Hola.
0: Hola.
1: Som la Gala i l'Alguer. Tenim 5 i 2 anys.
0: Bravo.
1: Ara mateix estem amb el cotxe i la caravana anant cap a la selva d'Irati.
0: Que guai.
1: I ens agradaria que poséssiu la cançó de Dai Dai. Adéu.
0: Doncs un petonarro per la Gala, per l'Alguer, que parlen per primera vegada a la ràdio. Espero que sigui la primera de moltíssimes, Gala i Alguer. I aquí tens la cançó que em demanes. Per molta gent, la cançó de l'estiu. Shakira Burnaboy, Dai Dai, a RAC 105. Molt bon dia i que vagi de meravella aquesta escapada que heu fet amb la família.

0: La teva música.
1: RAC 105. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: Tant si ets d'hotel, càmping o casa rural...
9: Get aquí!
8: Jo! Aquest és el teu matinal.
10: Oh, mama.
11: Matina d'estiu.
8: A RAC 105.
11: Amb Héctor Huguet.

0: l'Arna Molet, que m'ha dit, vull estar amb tu, tu. Li he dit, doncs vine. Aquí sí, a l'estudi, fins a les 12. Amb el Siderland, amb Paula Cup, amb el tu.
1: Passo més estona aquí a l'estudi que no pas a la redacció.
0: Vaja.
1: Fent la meva feina, que és la feina real, és la de la redacció, realment.
0: La de la redacció. Sí. Molt bé. I què fas a la redacció? Aviam,
1: bueno, doncs ara d'aquí una estoneta veuran un vídeo els seguidors d'Instagram @rac105,
0: que
1: acabo d'editar ara mateix. Sí, de fet, falten els subtítols, però clar, si em fas venir, no tinc temps de seguir editant el vídeo, però en fi, aquí estem, amic.
0: Però et faig venir per una bona causa, i és que Marineland patrocina aquest espai.
2: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Doncs endavant, la secció del dia sempre la fa l'Arnau Molet cap a aquesta hora, més o menys les 10:22. Pels més catalans passen 8 minuts d'un quart d'11, que a vegades hi ha gent que se m'enfada.
1: Ah, sí? Perquè què et diuen?
0: No, no és i mig, és dos quarts.
1: Nyordo.
0: Va, Arnau, com sempre, fem màquina del temps i veiem a quin any viatgem aquesta temporadeta o no? Haig de trobar la màquina, que no la trobo. Aquí està. A quin any hem viatjat?
3: 2007.
1: Ostres!
0: 2007. Vinga.
1: 2007, recuperem el top 3 de les cançons de l'estiu d'aquell any.
0: Ole.
1: I t'he de dir, Héctor, que la secció d'avui està molt acurada musicalment.
0: Sí?
1: Perquè el número 3 hi tenim una formació que va fer un gran hit, però jo crec que és un hit, com es diu això? Un hit wonder?
0: One hit wonder.
1: Ara m'he entrebacat una mica.
0: No passa res.
1: Bueno, en fi, però la van ballar, que va ser una bestiesa, especialment a les carpes. Vic, estiu, això que es diu, esto es pa ti.

0: O sigui, està bé, però tant... O sigui, top 3 de cançó d'aquell estiu. No hi havia res millor, Arnau, de debò?
1: És que a mi em va marcar molt aquesta. T'he dit que he estat a punt de posar-te... Vaig estar a punt de posar La Noche de Sexo, però he cregut que aquesta hora potser no calia i no l'he posat, no l'he posat. Però també va ser un gran hit aquell estiu, eh?
0: Sí, sí.
1: Tot i que el número 2, atenció, perquè hi ha una cançó que l'estiu 2007 va sonar fort, però és veritat que... Després va passar molt ràpid de moda i ara s'ha convertit com en un himne del reggaeton.
0: Sorprèn-me.
1: Estem parlant de... Ella me levantó!
0: No!

0: Ara bé, no? Estic convençut que hi ha molta gent anant a la platja ara, cridant a ple pulmó i deixant-se la veu amb Ella me levantó, Daddy Yankee.
1: És que això t'aixeca una pista, però a 2026...
0: S'ha de dir,
1: literalment,
0: s'ha de dir que crec que va ser el món DJ que la va posar a Mora la Nova i l'efecte al jovent més jovent, rotllo, és que 12-13 anys, va ser boníssim.
1: Ho dona tot, eh?
0: O sigui, és una cançó
1: pràcticament
0: que...
1: Pràcticament 20 anys,
0: És que han passat 20 anys i els nens i nenes que tenen 10 continuen flipant. És que és la... No, molt bé.
1: Saps que ha passat 20 anys també per la cançó que tenim, el número 1...
0: 19.
1: Com?
0: 19.
1: 19.
0: 19.
1: Gairebé 20.
0: Gairebé 20. Val.
1: Però bueno, si vols dir 19, 19.
0: No, endavant.
1: Doncs han passat 19 anys per un artista que la tia va dient que torna, però no acaba de tornar mai. Està immersa en el tema, el negoci aquest dels cosmètics, de la colònia, del tema, doncs, d'un altre tipus, que no és la música. Però el 2007 va fer això, mira. Entra-la.
0: Oh, Rihanna, no?
1: Rihanna, jo crec que amb aquesta ja finiquitem la secció perquè és el número 1 d'aquell estiu.
0: La pregunta és, torna o no torna?
1: Jo crec que no.
0: Jo crec que no, és que no, no? En fi, porta ja 10 anys que va publicar disc, aquell Anti... No, Antil, no? Com es deia? Anti.
1: Si tornes perquè té ganes de cantar, no pels diners.
0: Sempre diu que torna i mai acaba de tornar. Doncs acabem amb Umbrella.
1: Adéu!

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: RAC 105 Barcelona. Amics, bon ambient i música en directe a l'aire lliure. I millor plat d'aquest estiu té nom propi.
1: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestar.
0: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
1: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
0: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
1: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat.
2: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
3: I d'on ha sortit aquesta butaca?
2: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
4: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
5: Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. A més, podràs pagar sense interessos i el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses!
6: El passeig de la Generalitat 53 de Vic i també a Manresa.
7: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Matina d'estiu.
2: El programa que escolten els pencaires.
3: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
1: I la gent que va a la platja.
2: Amb Víctor Huguet.

0: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Llepa el gelat al ritme del Matina d'Estiu
2: amb Héctor Huguet.

0: si està mal, que se joda, diu, eh?
1: Bon vent i Barca Nova.
0: I Barca Nova, tu. Aitana, connexió psíquica. Després de l'èxit del Superestrella, si algú pensava que es quedaria en això, estava molt equivocat. Una de les també cançons que més ho està empatant a la gira que està fent. Ara una petita aturada a l'agost, però tornarà amb força. A on? Doncs a casa nostra, Catalunya. Concretament a Barcelona, 4 concerts al Palau Sant Jordi per cantar aquesta Conexión Psíquica, Superestrella i tantes altres de les cançons noves del Quart Azul i de les anteriors. Família, seguim repassant els vostres missatges, els vostres àudios.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Avui estem parlant de platges, però quina és la millor platja de Catalunya? Però també hi ha altres missatges que cal recordar. Hola.
3: Hola, bon dia.
0: Hola.
3: Senyors de RAC 105.
0: Aviam.
3: Una coseta, sisplau.
0: Sí.
3: Deixeu de dir xiringuito. És guingueta.
0: Totalment.
3: I a totes les platges de Catalunya n'hi ha.
0: N'hi ha, totes.
3: D'acord?
0: Sí.
3: Vinga, bon dia i bones vacances.
0: Igualment, Mònica. No, si quan la gent té raó, té raó, té raó. Guingueta. Anem a popularitzar la paraula guingueta. De fet, tenim un separador, un jingle, no?, que li diem, entre cançó i cançó, que diu li diguis xiringuito o li diguis guingueta, doncs intentem dir-li tots guingueta, va. Doncs va, explica'ns a quina platja t'agrada anar a les guinguetes o quina és per tu la teva platja preferida. Estem repassant això al número de sempre.
4: 608-71-7141.
0: Estem fent com un ring per saber quina és la millor platja de Catalunya. No la més maca, sinó la que per tu és la millor platja. Ens han dit a l'inici, la que no hi hagi gent amb altaveus i escoltant música tot drap. Doncs sí, la veritat, una bona platja, eh? En fi, a veure, què ens diu per aquí? 608-71-7141, bon dia, bon giorno, hola.
5: Ei, bon dia, Héctor, sóc el Toni de Badalona. I mira, et diria que la platja de Sant Pol, no?, que és on jo he anat de petit, els pares em portaven,
0: molt
5: tots els diumenges, una hora per anar, una hora per tornar, caravanes, bueno, lo típic que hi havia fa uns quants anys. Però vaig descobrir una que es diu Platja de l'Olla, que està a prop de l'Ametlla de Mar, i és una platja, o és una cala petita, que té 30 metres. Només té 30 metres de sorra.
0: Que guai.
5: I, bueno, tranquil·la, ideal per fer snorkel, anar amb una taula d'aquestes, una paddle surf, petitoneta, no hi ha res. No hi ha gingeta, no hi ha supermercats, no hi ha bars, no hi ha res. Sí, aparques el cotxe, camines 5 minuts
0: molt
5: i
0: bé.
5: Et plantes a la platja. El lloc és, no et diré que és del Caribe, però és molt tranquil. I la veritat és que és molt recomanable si vas amb nens petits, perquè és d'aquestes que no cobreixen, i res, i a passar el dia. I felicitats pel programa. I que vagi bé. Adéu.
0: Adéu-siau. Doncs merci pel teu missatge. Dius que per tu la de tota la vida, la de Sant Pol. I aquesta que ens has recomanat de 30 metres a l'Ametlla de Mar es diu Platja de l'Olla. Doncs mira, apuntada queda. Tot i que de moment haig de dir que el duel al ring, de moment ja pràcticament haig de comptar, però hi ha un empat força tècnic entre de moment Morro de Gos, allà baix, o la cala Sant Francesc. Ja veus, digue'ns-ho al 608-71-7141. Ets a temps, eh?
4: 608-71-7141.

0: Cabina d'Estiu.
1: El programa que combina millor
0: amb el teu banyador.
2: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Què, tu també ets d'aquella gent que al principi deia... Però aquesta cançó què és? Va, aviam. I a la que van passant els dies, vas escoltant Rocks en 5, vas dir, ostres, doncs no sé què té, però enganxa, eh? El Jamaican Bam Bam, mítica cançó que ara ha reversionat, ha refet... Ugel, aquest francès que ja fa unes quantes temporades que sempre s'apunta una cançoneta ben divertida per aquestes dates, per l'estiu. Vinga, 5 minuts, apropant-nos a les 11 d'aquest matí. Seguim el Matina d'Estiu. Bon dia! I amb el WhatsApp obert perquè em demanis cançonetes, per suposat.
1: 608-717-141.
0: O perquè m'expliquis quina és per tu la platja, la millor platja de Catalunya. No té per què ser la platja més paradisíaca, recordo, simplement la que per tu és la millor platja per les raons que em vulguis explicar. Va, una última cançó per arribar a les 11. Et proposo aquesta, perquè RAC 105 també som a vegades de dir, mira... Més enllà de les que sonen a totes les ràdios, ens agrada també fer petites apostes i encara més si és a casa nostra. Aviam què et sembla aquest nou artista que hem decidit fitxar. Es diu Soc un Bohemio i aquesta cançó crec que està xulíssima, almenys per ara, per l'estiu. Es diu Un dia qualsevol d'agost. Sí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
5: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: 105. Abans que facis el Shazam, allò de dir treure el mòbil, res. Deixa'ns-ho explicar. Nova cançó de Jason Derulo amb DJ Goja. Té aquest so així una mica afrobeat. Estiuenc, es diu Mi Chico, per si tu vols apuntar. Quan són les 11 del matí, un minutet, ja dos minuts exactament que passen. I aquí seguim, bon dia. Des del matí d'estiu, des de RAC 105 i de part d'Electroguet per tota la gent que sigui a l'altra banda. Què, llevats ja o no? Com va el dimarts? Perquè és dimarts, per cert. Que segurament la gent de vacances diu, quin dia és avui, dilluns, dimarts? És dimarts, t'ho explico, dia 4 d'agost. I, per cert, estem fent-vos la típica pregunta del dia avui per trobar quina és la millor platja de Catalunya.
1: 608-71-7141.
0: I, de moment, doncs, tenim alguna que altra candidata. Tenim aquí el ring. I està força igualada la cosa. Anem a obrir de nou el nostre WhatsApp. 608-71-7141. Hello!
2: La de Sant Feliu de Guíxols.
0: Ah, mira, no ets la primera,
2: és molt bonica. I perquè la sorra és ideal. No és allò de tan fi que després no t'ho treus de sobre.
0: Això és important,
2: Ni és pedra que t'ho claves per tot arreu. És suficientment grossa com perquè te l'expulsis ràpid.
0: Sí.
2: Perquè està superben adaptat per discapacitats i per gent gran.
0: Molt bé, això és important, també.
2: Ja has reservat un espai molt gran perquè quan arribes i ets discapacitat trobis espai davant de l'aigua. Han fet branes per sortir i entrar de l'aigua. Han fet també un reservat amb seients perquè la gent pugui seure.
0: Doncs molt bé, l'Ajuntament,
2: no? Vull dir que és molt inclusiva, a part de bonica.
0: Doncs bravo.
3: Ole tu, ole tu.
0: Ole tu. A veure, més missatges. Quina és per tu la millor platja de Catalunya? Me les estic apuntant totes i poc abans de finalitzar el programa, cap a les 12, veurem quina és la guanyadora. Hi ha gent que simplement no vol dir-me quina és la seva millor platja, vol donar un missatge. Doncs aviam, hola.
4: Hola, molt bon dia.
0: Què tal?
4: Jo no diré cap platja perquè no m'agraden gaire les platges.
0: Fora platja.
4: En general.
0: Vale.
4: Però bueno...

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ja està aquí! Jo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet. Ja com...

0: vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
0: Y otra.
3: Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
5: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet,
6: a l'aplicació
5: i a tots els aparells electrònics.
0: Alexa, posa RAC 105.
7: RAC 105.
8: Google, posa RAC 105.
0: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
0: Microones, posa RAC 105.
9: 105.
10: Aspiradora, posa'm RAC 105.
9: La teva música.
11: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
13: No ho comparteixo.
12: El que he dit?
13: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
12: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
5: No podràs canviar d'emissora.
1: RAC 105. La teva música.
0: Joe Keery, everybody!

0: clar, en aquest cas va passar una cosa al revés del que acostuma a passar. Primer, li poses veu a un artista, escoltes una cançó i finalment li poses cara. En aquest cas va passar al revés. Sabíem quina cara tenia perquè era un dels personatges, un actor, un dels personatges de la sèrie de Netflix Stranger Things. Era l'Steve, per si t'ho preguntes. I després vam descobrir que l'Steve, més enllà d'actuar, també feia cançonetes i molt bones, com aquest End of Beginning, que fem sonar per arribar a les 11:20 d'aquest matí de dimarts. 608-7141, estem parlant de quina és la millor platja de Catalunya. La que va en primera posició, de moment, és la Cala Sant Francesc. Però, clar, hi ha un oient que ens acaba de dir això. Bon dia.
1: Hola, Héctor, bon dia.
0: Què tal? Veure,
1: vull desmitificar la Cala Sant Francesc.
0: Vale.
1: Em sap greu, però ja no és el que era.
0: Ja no és el que era.
1: Jo vaig anar fa dues setmanes, un dissabte, i a les 8:30...
0: 8:30,
1: ja no es podia aparcar.
0: Vaja.
1: Era impossible. Tenies que aparcar a dalt, de dalt, que hi ha l'hospital. Vull dir, abans molt bé. I després que es massifica, eh? Vull dir, és com la Cala Traumal,
0: ja,
1: que està al costat.
0: Fora.
1: I és impossible posar la tovallola i que no tinguis als peus d'algú el teu clatell. Em sap greu, eh? Però...
0: Sí, sí.
1: Que es menja molt del restaurant i el menú de 19 euros de llagosta està de puta mare.
0: És increïble, sí, sí.
1: És una platja que ja és... Vamos, has d'anar a les 7 del matí per trobar un lloc raonable. Però bueno,
0: però bueno,
1: és la platja, és el que hi ha.
0: És el que hi ha, sí, sí, sí. Bueno, doncs, què fem en aquest cas? Fiquem un menjú a la platja de Sant Francesc. Si li fico el menjú, segurament l'empatem, eh? L'empatem amb la de Morro de Gos, que estan les dues allà lluitant, eh? En forma de ring per aquesta primera posició. En la pregunta del dia avui, quina és la millor platja de Catalunya? No té per què ser la més maca, eh? Recordo simplement la que per tu és la millor per les coses que siguin. Perquè té pàrquing, perquè té una bona guingueta, sigui quin sigui, explica'ns-ho al 608-7171-41. Aviam, què més tinc per aquí? Vinga, va, fico aquesta, no sé ni què diu, eh? Hola.
2: Ei, hola, bon dia, guapos. Pues mira, la millor platges són les que un va al maig, al lluny, a part d'octubre,
0: sí,
2: quan a les platges no hi ha ningú, la gent no em molesta, tranquil·litat, relaxament,
0: oi,
2: perquè
0: sí,
2: l'agost està molt bé, les vacances. Sí, clar que estan molt bé, però està molt bé quan estàs en un puesto que no t'agobia la penya.
0: També és veritat.
2: M'entens? Perquè l'agost... vas a la platja i és infumable. Vull dir, és igual.
0: Com estem?
2: Totes són maques i totes estan molt bé mentre no hi hagi el ser humà, m'entens el que vull dir-te?
0: T'entenc.
2: I funciona així. I ho respecto tot, vull dir que no dic a la gent... Però no funciona, no funciona.
0: Ja.
2: Ho sento molt, però a mi m'agrada la tranquil·litat. I ja està. Vinga, guapos.
0: Apa,
2: tingueu bon dia.
0: Igualment, bonic, doncs res. També hi ha oients, que diuen, mira, les millors platges en les que no hi ha gent, més igual quina sigui. Doncs també, explica'ns quina és per tu la millor platja de Catalunya. Fins les 12 tens temps, mentre et poso cançonetes tan xules com aquesta del 2012. Nicki Minaj, recordant aquest...

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.
3: Coneixen.

0: que no pateixi ningú, eh? Que encara queda estiu i per estona, home. I si considerem que l'estiu és setembre per molta gent també, doncs encara queda, doncs, prop de dos mesos. Estem celebrant que és estiu al ritme dels Figaflaues, que no s'acabi, no s'acaba, no, no. I el programa tampoc, fins les 12, matina d'estiu, encara mitja horeta, per seguir repassant els vostres missatges i aquest duel cada cop més intens, de debò. Està passant una mica com el que va passar amb les festes majors, que quan ja la gent veu que hi ha dues grans candidates, amb les festes majors van ser les d'Altura d'Olot i les Santes de Mataró, que allà jo crec que la gent de Mataró i d'Olot començava a enviar missatges entre la seva gent per veure si podia guanyar la seva localitat. I passa una cosa relativament similar entre dues platges. Una és la platja de Sant Francesc, preciosa, i a més amb una guingueta espectacular per esmorzar de forquilla pel matí, increïble, la veritat, que molts de vosaltres ens ho esteu dient. I l'altra és la de Morro de Gos, més cap al Delta de l'Ebre. Aviam què ens dieu, 608-71-71-41.
1: Molt bon dia.
0: Hola.
1: La millor platja de Catalunya és la Cala Sant Francesc.
0: Veus? Una altra.
1: Sí que tens que anar amb moto.
0: Ja.
1: Per aparcar, però bueno, és la millor platja.
0: Molt bé.
1: Amb el xiringuito, les aigües...
0: Sí, sí, sí.
1: Tot perfecte.
0: Perfecte. I en canvi, aquí ens diuen... Hola, la Cala Sant Francesc no la conec, diu, eh? Fora.
2: Amor.
0: Però la de Morro de Gos sí, i és molt bonica, fins i tot una mica salvatge, diu. I diu, i amb un bon xiri, tot i que després diu... Ei, perdoneu, guingueta. Amb una bona guingueta, volia dir. Doncs efectivament, va, encara ets a temps de dir-me quina és per tu la millor platja de Catalunya. No té per què ser una d'aquestes, eh?
3: 608-71-71.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. A més, podràs pagar sense interessos i el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses.
2: El passeig de la Generalitat 53 de Vic i també a Manresa.
3: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
4: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
3: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
5: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: vegades donem per fet que hi ha artistes que porten tota la vida amb nosaltres, però aquells mateixos artistes van tenir uns inicis, unes primeres passes petjades, i David Guetta no és una excepció. Aquesta va ser la seva segona cançó del seu primer disc, d'aquell àlbum debut, d'aquell mític Just a Little More Love. Love, Don't Let Me Go, a través del Matina d'Estiu. Home, una d'aquelles ben remember, ben canyeres, ens agraden, eh?
1: Sí.
0: Aprofito per recordar que tenim el ritme de la nit divendres i dissabtes amb un servidor per posar cançons com aquesta, mitiquíssima i ben canyeres. Ens agrada la festa, sí o no?
2: I festa, noi!
0: Clar que sí! Doncs mira, ja que parlem d'inicis, de carreres, de trajectòries, inicis de debuts en aquest cas, ara canviem una mica d'estil i parlem d'aquesta gent.
3: Es busca catalanet per poder anar de concert, que no volien a la disco en la companyia.
0: Perquè van arribar a les nostres vides fa relativament poc, l'any passat. Els Banda Neon, una formació que feia cançons, feia versions, i va decidir finalment fer les seves pròpies cançons. Aquí la primera, el primer èxit, es busca Catalanet. Després va arribar aquesta. La veritat que donen amb la tecla constantment, eh? La veritat que sí. I aquesta vegada, aquest estiu, doncs han volgut fer una altra cançó i ja pujant al nivell, amb una companyia excel·lent, amb els Búhos i, a més, també amb Mont DJ a la producció, que és una garantia d'èxit descomunal. La cançó en qüestió, crec que ja la teniu controlada a aquestes alçades. Es diu El Ventilador, sona aquí, al matí.

0: Sara Larsson ha tornat, ho va petar ja fa uns anys amb aquell Lush Life. S'ha tornat a viralitzar aquest any i ha dit, doncs mira, anem a aprofitar-ho. Ha tret nou disc i li va força bé amb això que es diu Midnight Sun. Última intervenció del matina d'estiu d'avui. I arriba el moment de saber, de descobrir quina és la cançó, ai, la cançó, la platja que guanya aquest combat que hem fet sobre quina és la millor platja de Catalunya.
1: Què?
0: Ho he explicat força malament, no? Però bueno, crec que s'ha entès. Així que, ara sí, va, sense més dilació, la cançó. La cançó un altre cop, Héctor! Per favor. És que, Mulet, m'estàs mirant i m'has... Mira com riu, mira. Mira, és que clar, és que...
2: Va, que tu pots!
0: Vinga, va, la platgeta. Ara sí, la platgeta. Que guanya la millor platja de Catalunya, segons els oients de RAC 105, és, sisplau, un redoble ben bo.
3: Collons.
0: Arnau, la Cala Sant Francesc! Ha estat molt igualada la cosa, eh? S'ha de dir que la cosa estava entre la Cala Sant Francesc, que alguns fins i tot han dit, està sobrevalorada, ja no és el que era. Bueno, és possible, és possible.
3: Perdona, on és el Camp Francesc, amb aquesta cala?
0: Està per Blanes.
3: Ah, molt bé.
0: Està per Blanes, sí, sí. La cosa, una de les coses molt xules que té, és que té com una guingueta.
3: Sí.
0: Que pots esmorzar de forquilla a un preu molt competitiu, crec que són 19 o 20 euros, sí. Amb llagosta, amb cava, és espectacular. Molt. I a les 8 i a les 10, per si tu vols apuntar, has de trucar, vale? No sé
3: paguen,
0: per què faig
3: no,
0: promo, no ja paguen, no paguen, sap greu. No he dit el nom, però, bueno, però la platja Guingueta. Està molt xula. Guingueta, sí. Amics, amigues, que us deixo amb aquest bon home. T'ho preparat, Mulet?
2: Preparadíssim.
0: Sí? Segur, eh?
2: Ganes, moltes ganes d'escoltar el Festuc, que és sí, el primer tema sí. Amb el que començo.
0: Has fet spoiler ja? No
2: Ai, sí, és veritat.
0: Vinga, va, jo et dic adéu amb aquesta cançó tranquil·leta d'Ivan Erzo. Preciosa, es diu Des de lluny. Fins ara, Arnau.
4: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Doncs aquest és Marcos amb K, i amb aquesta, que és una de les cançons també de l'estiu en català, i que la podrem gaudir el dia de la Mercè de RAC 105. Recorda, dia 25 de setembre, Avinguda Maria Cristina, no hi serà ell sol, sinó que també tindrem els Catarres, els Amics de les Arts, Maria, Jaume i Teràpia de Xoc.
1: Un xarrup!
0: Vine, que ens farem uns xarrups, clar que sí, home.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Ens hi posem després de l'Héctor Huguet en aquest dimarts, dia 4 d'agost. Sí, dia calorós, tot i que el Martí ha dit que potser cau alguna gota en algun punt de Catalunya i serà d'agrair. Héctor Huguet, que per cert el tinc al costat, avui no hi ha entrepà, no sé què passa.
3: Avui no hi ha entrepà, perquè me n'he menjat abans, entre cançó i cançó.
0: Ja, a més, mira que portaves el nivell molt alt, eh? Botifarreta, truita, avui res.
3: Avui l'hem superat. El fuet. Baby, can't...

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200. Que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
4: Carglass canvia, Carglass repara. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carglass.
5: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros, aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 € el 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
7: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
8: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
9: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
7: Matina Codina, la nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
9: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
0: La teva música.

erigits com una de les cançons més virals del moment. A les xarxes socials ho està rebentant d'una manera espectacular i, escolta'm, aquí l'havíem de fitxar. Amb aquesta caloreta entra més que bé, superant el punt d'un quart d'una del migdia. I ara anem a per una cançó de Marc Ambor que també el va catapultar directament a la fama internacional. Estem parlant d'aquesta meravella que es diu Belong Together i que sona aquí, a RAC 105.

0: Doctor Prats, aquí tenim aquesta cançó que és energia pura, de fet es diu així, eh? És la banda sonora del Grand Départ del Tour de França. A veure, anem a tot arreu amb presses, però saps què és el que no espera? La teva salut. Per això, l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, truca'ls, va, 917-700-700. O entra a lineadirecta.com, 917-700-700, o lineadirecta.com, i recorda, la teva salut no espera.
1: Rec 105. La teva música.
0: El que no espera tampoc és Kevin Little amb aquesta grandíssima proposta, una cançó d'aquelles del record que encara ens posa els pèls de punta i ens fa alçar de la cadira. La proposta es diu...

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

A veure, això era 2020, aquesta cançó de David Guetta, Sia, Let's Love. Es veu que el David Guetta la va trucar a la Sia, li va dir, tu, això va malament, hi ha una pandèmia mundial, hauríem de fer una cançó una mica alegre, no? Una mica feliç i que parlem de que ens hem de superar i tot això. En fi, va sortir aquest Let's Love, que es va convertir en un èxit rotund. Va, continuem avançant i ho fem ara amb Quim Petras. Amb aquesta que coneixes de sobres, camina de 3 quarts d'una del migdia des de RAC 105, sonant aquest Running Up That Hill.

Doncs a veure, una de les clares candidates a convertir-se en la cançó de l'estiu en català d'aquest 2026 és aquest Era això dels Tiets. A més, un tema que parla, doncs, una cosa que toca bastant, no? Perquè ell ens diu, estàvem buscant i buscant, però resulta que el que necessitàvem era només això, era trobar-nos, era parlar, era brindar, era gaudir una mica de la vida i de l'estiu. Per tant, escolta'm, a gaudir de les petites coses i a no perdre el control com li passa a Teddy Swims, eh?

0: fer sol.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
6: Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99€. El 4 i 5 d'agost en hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
9: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Dai, dai! Shakira Burna Boy, la cançó oficial del Mundial de Futbol.
1: La teva música.
2: Amb Bernau Mulet.
0: I crec també un dels grans èxits d'aquest estiu, si no la cançó de l'estiu, eh? En fi, a mella que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. En passen 3 de la 1 del migdia. I aquí estem. Refrescant-nos amb grans èxits. Ara amb la veu d'Ariana Grande, que sembla doncs, que s'ha retirat de la música. Al costat de...

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Flipa música.
1: RAC 105.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora, i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
9: Què et passa?
10: Que no em tanca la maleta.
9: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
10: Bé, si trec uns quants banyadors...
9: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Doncs el tenim fent el seu Loop Tour, que pararà ni més ni menys que a Màlaga. Estem parlant, evidentment, d'Ed Sheeran, amb aquesta que es diu Safar, cançó internacionalment coneguda del nostre pèl roig de referència. Sempre dic el mateix, però és que és així, no hi ha més. En fi, continuem avançant. I ara ho fem amb una artista catalana, sí. Però ella s'ha convertit ja en una artista internacional i una superestrella. De fet, el seu proper concert serà ni més ni menys que al Palau Sant Jordi. Ja està planant el terreny per fer aquests quatre concerts, si no vaig equivocat, i després anirà cap a Madrid. És Aitana, sonant aquí a RAC 105.

0: aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona

Doncs aquesta és Lorin, amb una de les seves cançons més conegudes. De fet, l'any 2012 va guanyar el Festival d'Eurovisió i ha explicat posteriorment que ningú hi creia en aquesta cançó ni en l'actuació, perquè recordem que era una cosa molt diferent i especial. Ella volia aparèixer pràcticament a les fosques, es volia moure per l'escenari. En fi, que era un show que en aquell moment doncs, no s'estava estilant a Eurovisió. No només va agradar, sinó que es va convertir en un himne ja. I li va permetre tornar-se a presentar a Eurovisió i també tornar-la a guanyar. En fi, va, continuem avançant. Direcció 2:15. Tornem a l'actualitat. Aquesta ho

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Per trobar bona música.
2: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
3: Tisselo Carti.
4: Mi penya del Rexen 5.
5: Hola, Rexen 5, aquí Rosalia.
6: Família de Rexen 5.
7: Som els Catarres.
8: Som aquí Figa Flowers i Stay Home.
9: Som els Tiets.
10: Sóc el Migui Núñez.
11: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
12: Hola, Rexen 5, sóc Alfred García.
13: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
14: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Rexen 5, així que guardo especial carinyo.
15: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
16: No, no cal creuar mig món.
17: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
18: Un petó i una abraçada, família.
19: Un petonet de part de tots cinc.
1: Això és Rexen 5.
19: Un besinho.
1: A Rexen 5.
17: Merci, besito.
1: Rexen 5.
0: Sempre apostant per la música en català.

16 de desembre de 1982, una joveníssima Madonna pujava per primera vegada a l'escenari d'una discoteca davant de 300 persones. Saps com es deia aquesta discoteca? Dansteria, de Nova York. I sí, es diu exactament igual que aquesta nova proposta de l'artista. Ha volgut fer un homenatge en aquell moment i ens ha publicat aquesta cançó que està sonant molt i molt bé per tot arreu. En fi, va, continuem acompanyant-te, RAC 105, 24-7. I aquí estem, doncs, de bon rotllo, compartint grans èxits, de seguir el Fred García. Però abans, RAC 105. Una grandíssima proposta dels Imagine Dragons que es diu On Top of the World.

Fightless, recuperant aquest classicot amb majúscules que hem ballat tots i que acaba de convertir Rack 105 en una pista ara mateix, en un after pràcticament, no? New Religion, l'original es deia Insomnia i li han donat aquest nou aire, aquesta nova versió que està funcionant molt bé. Va, i ara és el moment de Maroon 5 amb el seu Animals, que per cert, acabo de recuperar el videoclip i no el recordava. Té un punt molt inquietant, molt. De fet, en el seu moment ja va ser criticat, però és que no m'estranya.

0: Doncs resulta que aquesta cançó és original del 1967, sí. És un himne hippie que va escriure ni més ni menys que John Phillips, que jo no sé si el Bodan Phillips aixequés el cap i escoltés aquesta nova versió, si li agradaria massa o no. Perquè, en fi,
1: potser és un tipus de música doncs molt modern, no?
0: La veritat és que queda bé. I per sota la proposem aquí a RAC 105. Va, 5 minuts per les 2 del migdia. Això ja no hi ha qui ho aturi.
2: RAC 105. La teva música.
0: Aquest és David Guetta, Kelly Rowland, amb un clàssicot en majúscules que ens encanta. When Love Takes

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: Ui, quin fred que m'ha agafat.
8: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
7: Ja, i més per aquestes dates. Que no falta res pel sorteig.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Your husband is coming.
1: Amb aquest to humorístic, la Rey s'ha posicionat, doncs, a dalt de totes les llistes de tot el món. I no m'estranya, perquè té molt talent. I a més, aquesta cançó, doncs, mira, podria encaixar la vida de molta gent que diuen, ei, has de tenir parella, sí o sí, t'has de casar, has de tenir fills. I ella diu, where is my husband?
2: La teva
1: que no
2: música,
1: el veig.
2: Amb Arnau Mulet.
1: Vinga, va, que arrenqueu una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per ser-hi, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per triar-nos en aquest 4 d'agost calorós. Ai, sí, moltíssima gent tornant de la platja ara. Enveja, sana, sí, però molta enveja. De fet, mira, d'aquí una estona a la platja d'Stay Home.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur. Plats Bru.

0: portes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar de mi.

0: Flipa música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuit cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 euros. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.

Diumenge sense drama és la nova dels Catarra. És una cançó que també està sonant moltíssim aquest estiu 2026 i no m'estranya perquè té molt rotllo, té molt ritme i a més la podrem gaudir a la Mercè de RAC 105, que vol saber qui forma part del cartell a la Mercè. Doncs va, entra al nostre Instagram. Dies que vindran. I ja que et segueix-nos, home, que és gratis, eh? De moment, fins que el Mark Zuckerberg digui ep, a partir d'ara paguem, doncs, escolta, gaudirem d'Instagram gratis. Va, que ara anem a per un artista internacional. Ella es diu Sabrina Carpenter i textualment ella diu que per les seves parelles és com un espresso.

Doncs aquí Aitana, que ho té clar, eh? Quan hi ha una connexió psíquica, escolta'm, la resta és igual. Què? Que hi haurà gent que dirà coses? Que hi haurà gent que parlarà? Doncs m'és completament igual, perquè aquesta història l'hem de viure, l'hem de gaudir. I és el que expliquen aquesta grandíssima proposta. Va, camí a 2:15 de la tarda. Sí, sí, seguim en directe aquí a RAC 105. RAC 105. Perquè malgrat si 4 d'agost... Aquí, com que treballem, estem esperant el cap de setmana amb candeletes, amb moltíssimes ganes, i per això ara li cantem un himne, Hymn for the Weekend.

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que el sofà és de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
6: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al matí a Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
5: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.
0: La teva música.
7: És el millor que hi ha.
8: Dance. This is Calvin Harris.
9: Hola, RAC 105.
10: M'encanta l'Ocean Radio.
11: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley

del metro a ser un èxit internacional. Així és aquesta cançó de Tones and I, que va ser la que la va portar a la fama. Sí, l'estava cantant al metro i algú la va sentir i li va dir: ei, això ho has de presentar a algun lloc perquè és un èxit rotund. Escolta'm, el dia 18 de setembre comencen aquests concerts de Shakira a Madrid, en aquest Estadio Shakira. De fet, farà 11 dates. Perdona, 12, ja. Crec que encara queda alguna entrada, eh? En fi, esperem que soni aquesta, sí, de una de les seves últimes propostes, que es diu Soltera. Soltera.

0: Primer va ser Estrelles, després Inigualable, i estem esperant a veure què més treu Max Navarro, perquè sí, diu que està a punt de publicar un nou EP, n'estarem molt pendents aquí a RAC 105, evidentment, perquè tot el que ens va traient s'està convertint en un èxit, i no m'estranya, perquè sona molt i molt bé. Quin talent que té l'artista. Va, camí de les 3 de la tarda, això no para.
1: RAC 105, la teva música.
0: Ella va guanyar Eurovisió durant 2 vegades, de fet. És Lorin. Molt poca gent pot dir que ho hagi aconseguit. Ella sí. La segona vegada va ser amb aquesta proposta que es diu Tattoo i que sona, evidentment, aquí, a RAC 105.

0: música electrònica de qualitat aquí a RAC 105 amb aquesta de Another, es diu Talk to You. I a veure, a no ser que hagis viscut dins d'una cova els últims mesos, l'hauràs escoltat per algun lloc, si més no a les xarxes, eh? Perquè...
1: amb Arnau Mulet.
0: Una cançó viralíssima que ens serveix per començar aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 2 de les 3 de la tarda. Estem aquí en rigorós directe, sí, 4 d'agost. Passant la calorada amb els grans èxits de RAC 105. RAC 105. Per cert, no sé, m'han començat a sortir reels d'un Justin Bieber per Lloret, però jo diria que era el Justin Bieber fals, eh? Dubto molt que hagi anat a una discoteca d'allà a cantar cançons com aquesta. Perquè el reel que m'ha sortit precisament canta això. What do you mean, a RAC 105?

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Tanta música.
1: Rack Sensing. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Viu la emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Bimba i Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
4: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
5: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
6: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
4: Matina Codina, la nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
6: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: veure aquí, tots coneixem l'original, eh? Shakira, sí. La va cantar ja fa uns quants anys, Caigo i Ava Max van dir, saps què, eh? Farem una versió una mica més electrònica, una mica més, doncs, de house, tropical house, potser. A veure què passa, doncs, què vols que passi? La cançó coneguda, la versió sona bé, per tant, èxit internacional. Va, que això no para.
1: La teva música.
0: Ara tornem a l'actualitat. Aquesta està sonant també per tot arreu. Ens posem seriosos per recuperar aquesta que canta Jason Derulo, ni més ni menys, eh? Amb DJ Goja. Es diu Michiko i és una d'aquestes virals que aquest estiu es posa més que bé.

Ritme, ritme i energia de les mans de Florida amb aquest Good Feeling, cançó que és un trencapistes d'això encara dia d'avui, ple 2026. I a veure, és d'aquelles que et salva una nit. Quan comencen a sonar les primeres notes, ja saps que la cosa només pot acabar a dalt de tot. I és el que ens acaba de passar ara mateix aquí a l'estudi de RAC 105, que l'hem gaudit amb el volum a tope, no ho negarem. Vinga, va, que això no s'atura. Direcció a 3:45 de la tarda. Sí, estem en rigorós directe, 4 d'agost. Què passa? I t'estem proposant, doncs, grandíssims èxits, com per exemple aquesta, mira. És la nova de Teddy Swims. Per mi això és una autèntica meravella. Mr. Know It All, què et sembla?

A veure, tot Catalunya ara mateix està cantant aquesta cançó a ple pulmó que s'està erigint com la cançó de l'estiu en català. És Joan Dausà al costat de Mama Duixa, dues veus que queden molt bé juntes, amb això que es diu Papi, posa-la al disc. Diu que Joan Dausà li va cantar aquesta cançó a la seva filla Julieta i ella li va dir, a veure, et falta un hit, no? Doncs va, posa-la al disc, home! I d'aquí doncs va sorgir el títol, va sorgir la cançó i va sorgir una mica tot plegat. Un gran hit. Parlant de hits. Ai, Christina Aguilera, mira. Mr. Worldwide, que és Pitbull. Ara. Christina Aguilera. Junts en aquesta Feel This Moment a RAC 105.

Doncs efectivament, Oques Grasses, sort de vosaltres. Sí, s'acomiaden ja del panorama, diguem-ne. Es separen, sí. Ai, quin greu. Els fans estem una mica afectats pel tema, eh? Però en fi, esperem a gaudir aquests concerts, aquests quatre concerts que faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ganes ja de veure com sona aquest Sort de tu en directe per última vegada. En fi, superant el punt de 3 quarts a 4, atenció que anem per un remember de Mohombi. Ai, això.

Doncs a veure, sona més que bé aquesta cançó de Zara Larsson, que te la proposem pràcticament com a novetat aquí a RAC 105. Es diu Midnight Sun. Que em sembla que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Molet. Ha estat un plaer acompanyar-te. Demà més, eh? 5 d'agost serem demà ja. Dimecres. Ja li tenim el peu al coll de la setmana, pràcticament. Això sí, ni et moguis, no toquis el dial de la ràdio, perquè de seguida s'hi posa la Nayara Fernández a repartir èxits aquí a RAC 105. Abans la Rihanna, això es diu Diamonds, que vagi bé.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Encara que es portin 40 anys de diferència entre aquestes dues artistes, la química entre la icònica reina del pop i la jove estrella estadounidense, Madonna i Sabrina Carpenter, parlem, es nota moltíssim amb aquesta cançó que es diu Bring Your Love. I got
1: something I wanna talk about. La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: 4 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Com esteu en aquest dimarts 4 d'agost? Aquí us acompanyaré. Amb molt bona música, com la que ve ara de Nil Moliner.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: producto es uno de los mejor valorados en España.
1: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
3: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
3: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
3: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
5: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
6: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
7: Eso es verdad, Clapés, que yo soy...

cançó més nostàlgica que ens porta Dijou es diu End of Beginning. I és que ja ho diu ell, tu no pots treure... Sí, tu pots treure la persona de la ciutat, però no la ciutat de la persona. I mira, passen 2 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Seguim amb BTS, que no es presentarà aquest any als Grammy. Així que a RAC 105 tenim el seu tema.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

és l'energia que necessitem per seguir aquesta tardada dimarts. I ho fem de la mà de Doctor Prats. Però és que aquí a RAC 105 l'energia no s'acaba. En aquest cas, seguim amb un èxit global que va representar Armènia en Eurovisió del 2022. Ve de la mà de Rosalind i es diu així, Snap.

Ens remuntem al 2012, quan Kelly Clarkson treia aquesta cançó What Doesn't Kill You Stronger del seu cinquè àlbum, que es diu, mira, justament, Stronger. I s'acabo de veure una notícia de Kelly Clarkson, i és que està supercontenta d'haver acabat el seu programa, perquè tenia un programa d'entrevistes, per així evitar tenir més reunions amb recursos humans. 4:40 de la tarda, nosaltres seguim, escombrem cap a casa, amb un tema dels tiets.

podrem veure el 1, 2, 5 i 6 de maig, però del 2027. I queda encara bastant temps realment per veure-la, però nosaltres aquí a RAC 105 sempre gaudim de les seves cançons com la que acabeu d'escoltar. I també, mira, una novetat de fa potser uns mesos és la que ens portava Alfred García, que és una proposta perquè sigui la cançó de l'estiu. I es diu així, vine'm a buscar.

0: És la cançó perfecta per dedicar-li a la teva parella o també a una amiga o amic que actua com recolzament incondicional o, com diu Omi, d'animadora de la teva vida.
1: RAC 105.
0: I de Jamaica, que és d'on és aquest artista, passem a Itàlia per acabar l'hora. En aquest cas tenim el nostre estimat Damiano David, que ens porta el seu Born With A Broken Heart.

0: Jo li diu que no és fàcil enamorar-se d'una superestrella. Doncs mira, Aitana, t'he de dir que jo cada cop, i nosaltres cada cop que t'escoltem, ens enamorem encara més.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: Són les 5 i 3 d'aquest dimarts 4 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Com esteu passant la tarda? Des d'on m'esteu escoltant? Podeu dir-nos a través de les xarxes socials de RAC 105. Baixem una miqueta les revolucions amb aquesta cançó tan maca de Miles Smith.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesa, pesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès. Carglass com...

0: Marcos Amca estarà amb nosaltres el divendres 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina celebrant la Mercè de càrrec de què? De RAC 105.
1: Un xarro?
2: Sí, està guapo.
3: RAC 105. La teva música.
0: I abans de passar amb una col·laboració de David Guetta i Teddy Swims i el seu Gone Gone, tenim a Timbaland i Katy Perry amb If We Ever Met Again.

Gran homenatge que va fer Madonna amb aquesta cançó Dancería. Per així celebrar el lloc on realment va començar la seva carrera musical. RAC 105. I nosaltres seguim amb aquesta artista internacional que el 2023 ens portava això que es diu Maybe You Are The Problem.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. A més, podràs pagar sense interessos i el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses!
5: El passeig de la Generalitat 53 de Vic i també a Manresa.
6: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: Ai, Bruno Mars, que s'ha posat molt romàntic en aquest nou àlbum que, mira, justament es diu The Romantic i té cançons com aquesta, Risk It All.
1: La teva música.
0: I ara ens animem una miqueta, canviem totalment de sintonia amb Lady Gaga i el seu Abracadabra.

Passava per aquí Ellie Goulding i el seu Love Me Like You, d'una mica, un tema una mica pujadeta, tot i que mira, va ser número 1 en llistes de més de 16 països. I també, mira, aquí tenim per aquí són Dani XX i It Hit, que ens porta aquesta proposta perquè sigui la cançó de l'estiu d'aquest any 2026. I es diu així. Que s'aturi el temps.

Quina combinació de veus més perfecta aquesta que ens portaven el 2019 Taylor Swift i el vocalista de la banda Panic! At the Disco, Brendon Urie, que es diu així, Me. I ja quasi, falten 4 minuts per les 6 de la tarda i seguim amb col·laboracions, en aquest cas una triple col·laboració. Són Damiano David, Tyla i Nile Rodgers, que ens porten Talk to Me.

0: sí, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
1: Vols dir, Ernest?
2: Sí, home, jo diria que sí.
3: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
4: Va, segueix-nos a Instagram.
5: @RecSensing. Actualitat musical.
6: Entrevistes.
5: Gags.
6: Premis.
5: I el dia a dia dels nostres locutors.
2: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
7: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
8: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
5: I tot això amb un sol clic. @RecSensing. Segueix-nos a Instagram.

0: Àlex Borén, que serà encarregat de tancar aquest mes d'agost amb el seu nou àlbum White Child, que ja té cançons virals, com la que estem escoltant, que es diu Fever Dream.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: Quasi les 6 i 3 de la tarda d'aquest dimarts, 4 d'agost, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, 3 duretes més, amb molt bona música. Com la que ens portava Dua Lipa ja fa 6 anys, en el moment de la pandèmia, justament el 31 de gener. O sigui que encara no havia començat aquí el tancament, es diu Physical.

I és que Noter no deixa de ser una persona ara mundialment coneguda perquè aquesta cançó que acabem d'escoltar té més de 120 milions de reproduccions a tots llocs. I qui també ha aconseguit moltes reproduccions en totes les cançons i que queda bastant poquet per acomiadar-nos són Oques Grasses, amb això que estem escoltant ara mateix, que es diu Està Guai. Està Guai.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. A més, podràs pagar sense interessos i el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses.
2: El passeig de la Generalitat 53 de Vic i també a Manresa.

0: D'aquí una setmana és la pluja d'estrelles i mira, justament ho celebrem amb Coldplay i el seu Sky Full of Stars.
1: La teva música.
0: I nosaltres seguim. Són les 6:37 de la tarda d'aquest dimarts 4 d'agost. I no podem esperar amb la següent cançó. És una col·laboració. Són David Guetta i One Republic, que ens portaven... Let's make tonight.

0: Tal com diuen Buós i Leire Martínez, aquí a Ràdio 5 no hi ha pla B, és a dir, sempre ens heu d'escoltar com la cançó que ens portaven ells. Na, na, na, si saps
1: on vols anar. Ràdio 5, la teva música.
0: I una altra cançó que portem aquí a Ràdio 5 és Harry Styles, que mira justament d'aquí 9 hores a la Ciutat de Mèxic a actuar amb el seu 13è concert. I es diu així, As It Was.

Kelly Clarkson, que mira, justament va sortir aquesta cançó l'any que jo vaig néixer, el 2004. Es diu Since You've Been Gone. I fa que arribem quasi a les 7 de la tarda aquí a RAC 105. Since you've been gone. I mentre esperem a que Sabrina Carpenter tregui gira per aquí a Espanya i per aquí a Catalunya, tindrem el seu Mindchild.

0: tendència. Aneu a saltar motors amb aquesta col·laboració que tan mundialment s'ha fet coneguda, que es diu Dai Dai.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Quasi les 7 i 5 de la tarda. Salutacions de Nayara Fernández. Ens queden dues hores acompanyada de la millor música internacional aquí a RAC 105. RAC 105. Com aquesta que ens portava Katy Perry, que es diu Roar.

0: Florenç, que està entre nosaltres, aquesta cançó Ordinary d'Alex Warren. I d'aquí res, a finals d'agost tindrem el seu nou disc.
1: La teva música.
0: I mira, ja sabem que Jason Derulo té molts èxits, en aquest cas. Té una col·laboració amb DJ Gouja i Melody, no la d'aquí, sinó la brasilenya, que es diu així, Michi.

Ja fa uns anys que tenim aquesta cançó Reality del DJ belga Lost Frequency juntament amb el cantant Yannick Davy. Sona bé, eh? I de Tropical House passem a Afro House de part de Jugel i Solto, que ens porten aquest Jamaican Bam Bam.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. A més, podràs pagar sense interessos i el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses.
2: El passeig de la Generalitat 53 de Vic i també a Manresa.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
4: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
7: Robatori.
5: Inflació!
4: Necessites estalviar.
5: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musical.
4: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
5: No pots canviar d'emissora.
8: No pots escoltar una altra cosa.
5: RAC 105.
4: La teva música.
9: Ei, què passa?
10: RAC 105.
11: This is hip music.
5: Som els Catarres.
12: I'm Lizzo.
5: Som la teva música.

I ara canviem totalment de sintonia, en aquest cas, amb aquesta col·laboració de David Guetta i Sia, que segurament tota aquesta gent que va a les discoteques sap de què parlo, és Titanium.

0: des de les més caloroses fins a les més fresques.
1: Hey! RAC 105, 24 hores de la teva música.
2: La Rosalía.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el

amb Zara Larsson i el seu Mina i San tenim... A Black Eyed Peas amb Let's Get Started.

0: Una cançó ben estiuenca de La Formiga i Figaflauas que es diu Ja dormiré i segurament molts de vosaltres us sentiu identificats amb elles perquè aquestes nits d'estiu esteu dormint bastant poquet.
1: RAC 105.
0: I falten 3 minuts perquè siguin les 8 de la tarda, així que ve un artista internacional, és Meghan Trainor, qui li fa una carta al seu futur marit. I comença així, Dear Future Husband.

0: pop de diferents generacions fa que comencem una nova hora a RAC 105.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: Són les 8:03 d'aquest dimarts 4 de juliol. De juliol no, d'agost ja. Soc la Nayara Fernández i encara ens queda una horeta més de gaudir de molt bona música, música internacional, música nacional, música de tot tipus. Com la que ens portava Tommy Cash amb Espresso Macchiato.

0: cheer.
1: Sí, durant l'any estem una mica tocats de l'ala.
2: És normal que ara estiguem malalts d'estiu.
1: RAC 105, la teva música.
3: Ja comença a fer-se clar.

podria estar amb vosaltres sempre que pugui. Aquest és una aquesta és una col·laboració de Sutherland i Paula Cups amb el seu èxit rotund, Tututurú. I aquí no parem, pugem una mica l'energia amb aquest èxit Eurodance del 2011 d'Alexandra Stan, que es diu Mister. S'ha subit per pujar. Aquesta activació arriben ja a les 8:15 de la tarda.

I qui també té energia, ens passem de Catalunya a Itàlia, amb aquest grup que ja no existeix. Són Maneskin, que ens van representar a Eurovisió ja fa un temps amb aquest tema que es diu Begging.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Busques mobles? Vine aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% d'IVA en tot el nostre mobiliari. A més, podràs pagar sense interessos i el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte als dies en IVA de Mobles La Fàbrica. Sense sorpreses.
2: El passeig de la Generalitat 53 de Vic i també a Manresa.
3: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: RAC 105.

Coldplay i BTS ens portaven aquesta col·laboració especial que es diu My Universe. Baixem una mica les revolucions amb una veu espectacular del panorama musical internacional.

Floraida i Sia, amb aquesta cançó ens recorden que hem de viure la vida al límit sense tenir por a res. Té com a títol Wild Ones. I mira, passa un minut de tres quarts de nou de la nit, així que anem a baixar una miqueta la revolució. En aquest cas, amb un tema d'Ivan Zergok, que es diu Des de lluny.

Doncs és el que deia Lewis Capaldi, Forget Me. I jo el que no vull és que m'oblideu, però jo ja m'estic començant a anar. Queden 6 minuts per les 9 de la nit, així que em vaig acomiadant. Abans d'anar mantenim aquest de Rihanna i Calvin Harris, que es diu We Found Love. Soc la Nayara Fernández. Adeu, adeu!

Sol, migdiada i la teva música. El trio perfecte de RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat
2: 11, 25, 40, 41, 45. I els sols

0: this horn?
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...
3: RAC.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a